0: tó bá ń ṣe kíní yẹn ṣàṣà ni iléeṣẹ mohun àwọn ọràn nàìjíríà tí kì í pè síbẹ tó dẹ máa ra àkókò wọn fún bí wákàtí kan wákàtí méjì lọ fi ń ṣe kíní yẹn
1: owó tana fi ń rà
0: á dà fún yín o owó tó yẹ kó máa sọ fún àwọn civil servants àbújá gbéjàwó ọdún wọn àríyàsí wọn wọn ti ṣe promotion rẹkẹrẹkẹ gẹgẹ báwọn yìí sọ táwọn ọrí àríyàsí promotion àríyàsí láwọn ọrí gbà ó wá ń sanwó lóṣooṣù àkúrò gba àwọn mohun àwọn ọràn síbẹ wọn máa sọsọkúsọ lẹnu wọn máa bú àwọn olóṣèlú ìdúró ìdá àádọrùnún nǹkan tó ń sọ ọrọ òṣèlú ni òṣèlú tààrẹ adé máa fi owó fct sáwọn nǹkan bẹyẹn kálí ààrẹ kójú òṣùwọn ni kálí ààrẹ mọ bá ṣe ń ṣètò lónìí kálí ààrẹ dẹ mọ iye owó ni ààrẹ àti ní kójú máa ṣe kínní yẹn mọ torí owó tá a búa náà fi ń ṣe ibẹ ló ti sọ èyí tó sọ pé àwọn civil servants ò láìkí wọn torí òun gé owó wọn òun náà mọ wípé ó fi rẹ sípò wọn ni pé kálí bọ̀ lòun wà ń pò wọn pé òun ní fẹ́ràn ìlú yẹn bẹ́yẹn.
1: èèyàn
0: ń gbéyànjẹ olúwa ni ọgọ́mọ sọ̀rọ̀. Gbajàbí Amila àti Wike ó pẹ́ta tí ń bára wọn bọ̀ ìwà àwọn ẹ̀jọ̀ rẹ̀ láwọn ọba kankan àṣàlàyé débẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ lánàá tó yẹ pé gbogbo tó yẹ kó sọ kò yẹ kó ju ọ̀rọ̀ fct lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ìṣàkóso fct torí owó fct ló fi ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ ìbẹ̀rẹ̀ tó tẹnubọ̀ ọ̀rọ̀ Gbajàbí Amila àti ọmọọba Adéyẹmí lórí yóò ṣe iléeṣẹ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ àti tí wọ́n gbé kalẹ̀ fẹ́ nípa ayédèrú iléeṣẹ́ ni tí wọ́n dẹ̀ ń gba owó ó sọ orí burúkú ọ̀rọ̀ sáwọn olóṣèlú alátakò ó mú látòrí àtìkù ó sọ kó tó ọ̀rọ̀ sí lórí látòrí àtìkù ó bọ́ sórí peter obi ó sọ kò gba kún bí ọ̀rọ̀ sóun náà lórí ó kó orúdú wọn pọ̀ lálẹ́ wọn yányán ọ̀rọ̀ olóṣèlú nìyẹn ibi tó ti wá ṣẹ̀mí ń bẹ̀ ó lóun fi gbogbo ẹnu sọ wípé gbàjà kò jẹ̀bi nǹkan tí wọ́n fi sọ yẹn ìsọkúsọ ni
1: wípé sọ. Ṣé òun iléeṣẹ́ tí ó ṣèwádìí?
0: Kò tiẹ̀ bá fi rẹ̀ sípò iléeṣẹ́ ó ti sọ rẹ̀ di adájọ́ lánàá yóò ti sọ rẹ̀ di trial judge pé òun ti gbọ́ ẹjọ́ gbàjà o òun dẹ̀ ti fọ gbàjà mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lè yẹn ní ọ̀rọ̀ tó sọ. Torí kò tí ì sí iléeṣẹ́ ìjọba kankan àbí ta aládàáni kankan tó lóun fẹ́ lọ wo àwọn gbọ́yìísọ yìí tí gbàjà ń sọ tí wọn bá dé yẹmí ń sọ láti wò pé èwo ló ń sòótọ́ èwo ló ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọn kàn lanu gbà ò oní wípé gbàjà ó tẹ́wá dẹ̀ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ìwòye tèmi bí domestic servant ti gbàjà ni wike jẹ́
1: bẹ́ẹ̀
0: bẹ́ẹ̀ yẹn ò rí fọ́nrán yẹn mérí táwọn méjì báyìí tí wike ń dáná fún gbàjà tó ń ṣèjọ lọ́fọ̀rọ̀ ẹ̀ sí fún
1: wọn ṣe eré ni ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́
0: ẹ̀rọ ọ̀tá sọ̀tá ni tí wike ń ṣèrẹ̀ sí fún gbàjà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ta bá lè rí ẹ̀yin lè rí
1: ẹ̀yin mọ̀ pẹ́yìn ọkùnrin tí ọ̀pẹ́ mọ́ bára yín ṣeré
0: òkè ẹ̀yin obìnrin lè rí báyọ̀ ọ̀tá lẹ́yìn bára yín ṣe bí mo ṣe ń sọ lọ ọ̀rọ̀ tó wà láàrin àwọn méjì ọ̀rọ̀ pé ọ̀nà tí mo gbà dé orí ipò alákòóso rèé kò gbọ́dọ̀ jẹ̀bi bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn nígbà tí gbàjà fẹ́ di speaker ní 2019 tí wike ń lọ tó ti di gómìnà padà ní second time ní rivers state gbàjà lọ bá wike ní rivers ìgbà yẹn wike dé fẹ́nu ààrẹ sọ síta gbà yẹn pdp tí ẹ lọ ń ṣe
1: o. ó sì bẹ ó wà ní bọ́ta ní ìròyìn.
0: Mo sọ̀rọ̀ kan fún yín lánàá tẹ́ ẹ̀ bá nú ròyìn ni wike ní pé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé pdp ni òun wà ó pé gbogbo àwọn tó wọlé pẹ̀lú pdp láti rivers state náà pé gbàjà náà máa dìbò fún ipò speaker. Irú ẹ̀yìn bẹ́yẹn ọ̀rọ̀ wa dé lẹ́sìn báyìí ó wá ń sọ̀rọ̀ gbé pàdé ẹlẹ́sẹ̀ ẹni kìíní dirú ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn mú aláàkọ́ mi lè di ọ̀rọ̀ wike mú ṣùgbọ́n tó bá ti ṣèṣì pé làákàyè wà ní ọ̀rọ̀ yẹn a lè dimú wike fúnra rẹ̀ àmọ́ èèyàn tó jẹ́ ilé tó ta sòkòsò sí làákàyè inú mi lè dimú sọkúsọ ọ̀rọ̀ lásán ni kó gbèsè gbẹ kan mo dẹ̀ ṣe sọ lórí ti fínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífínífín mo so oro kan lawon mo so le ni se ri awon obi se kan wa teyan ma nbe gege bi are abi gomina ni apase wa ebi won kin fenu so sugba nkan te ba se o ma fi han pe ibi ti obe ni iduro si re nje ki le sele oro yi wa ni lati jo yi are o so ron pa laarin ose yi la re so wi pe ile ise ICPC o e lo wo oro yen e lo se